0: Vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Todo es prácticas en entornos profesionales. Todo es tecnología punta. Todo es empleabilidad garantizada. Todo es doble grado con ingeniería matemática. En el grado en física lo hacemos todo para que llegues donde no llegan todos. Universidad CEU Cardenal Herrera. Cuando aprendes a crecer, nunca dejas de hacerlo.
2: Aquest cap de setmana tens una cita imprescindible a Vinaròs. Arriba l'Agromoció 2026, la gran fira agrícola d'automoció i productes de proximitat. Els dies 9 i 10 de maig al recinte firal del Passeig de Fora de Forat, amb més de 22.000 metres quadrats d'exposició. Maquinària agrícola, vehicles, productes de la terra i activitats per a tota la família. Tallers, animació, música i molt més amb una programació pensada per a tots els públics. Vine, descobrís, gaudís i viu l'experiència Agromoció. Ajuntament.